0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siempre.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
2: And what we have here

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siempre.

de creus. L'ànima catalana és al carrer, en el poble. Viu en les tradicions, en la música.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: contacte amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Con la mano levantada.
2: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siéntela.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Que no pare la música.
2: It's gonna be alright.
0: Esta es la radio. La radio.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
3: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: set de ràdio. Són les 8.
1: Tothom ho sap tot. Un podcast fet des de la màxima ignorància. Amb Gerard Cissé, Marina Bou, Guerau Martínez, en Bert i en Walter Capdevila.
2: Molt bona hora a tots i a totes. Benvinguts a Tothom ho sap tot, un podcast fet des de la màxima ignorància. Aquí no ens importa si les coses que diem són certes o no, perquè el que realment importa és que hem de demostrar que en sabem de tot. És així, Marina Bou?
3: És així, gràcies, sí. Avui... Gràcies, perquè feia dies que no em feies aquesta pregunta.
2: És correcte. L'altre dia no ho vaig fer com sempre i et vas queixar i, per tant, avui he tornat a l'essència d'aquesta presentació. Avui amb nosaltres... Ha vingut en Walter des de Lleida. Com estàs, Walter?
4: Bon dia, molt bé. Aquí estem.
2: Escolta, et veig que t'ha tocat el solet. I, a més, crec que tu t'aguanta molt, oi? T'aguanta com 15 dies.
4: Sí.
2: No? D'aquí 15 dies estaràs també vermell.
4: Vermell i després ja passa
2: bronzejat. I el nostre tècnic de capçalera, el Goret, què tal, com estàs?
5: Hola, què tal, molt bé.
2: Tot bé?
5: Tot bé.
2: Sí, escolta, avui tornes a tenir la diadema posada.
5: Correcte.
2: Molt bé, molt bé. Et sentim genial. I, atenció, abans de presentar la nostra convidada, Marina, quin és el tema del dia?
3: M'encanta perquè ja m'ho has posat en negreta.
2: Vermell?
3: Vermell.
2: I el pròxim programa en majúscules.
3: El tema d'avui és deixar o ser deixat.
2: Oh, i per què parlarem d'aquest tema? Doncs perquè amb nosaltres ens acompanya avui la Mar Soler, benvinguda.
6: Hola.
2: Més coneguda com Ella Psicòloga, és així el nom de batalla, eh? Ella Psicòloga, a les xarxes socials. Benvinguda.
6: Gràcies.
2: És un tema que tu ets molt experta perquè et dediques, entre altres coses, a part de la pediatria, o sigui, psicòloga amb nens, a les teràpies de parella, ara en parlarem. I, per tant, Marina...
3: Volem saber què creus que és millor, deixar o ser deixat?
2: Ai...
6: Començo
2: sí, ja? Sí, ja pots dir-ho, ja. Què creus que és? Com a titular, després ho desenvoluparem, eh? Anirem parlant.
6: Titular, jo crec que és millor deixar.
2: Oh, uau, que fort.
3: Depèn, no?, també, la història. Eh?
2: Sí, és millor deixar. I amb un resumidament, per què? O no vols que en parlem més tard?
6: Com vulgueu.
2: No, va, digues.
6: Hi ha diverses coses. Per començar, perquè ets tu qui prens la decisió.
2: Vale.
6: És a dir, el nostre cervell... Quan estem amb algú, a part que hi ha tota una part biològica, neurobiològica, que segrega moltes hormones, dopamina, oxitocina, serotonina, fa que tinguis un subidón tremendo.
2: Vale.
6: I, bueno, amb la parella es va mantenir. Què passa? Que un cop ho deixem, això cau en picat. I hi ha un període que és com si fos un síndrome d'abstinència.
2: Vale.
6: Perquè totes aquestes hormones no hi són.
2: Vale.
6: Llavors, tot el que abans et generava felicitat, tal, ara et genera tristesa, soledat... Llavors, bueno, si tu ets la persona que pots prendre decisió i tenir també el poder de decidir vale, com vull fer aquest procés, de quina manera ho comunico i tal, a nivell personal de com ho processes és millor.
2: S'ha acabat el programa.
3: Ja està.
2: No hi ha més de rebatre.
3: No li preguntis a la Peronella,
2: clar,
3: ja
2: clar,
3: està.
2: Clar. Ostres, doncs molt interessant. Ui, que està caient alguna
4: cosa? Hi ha tormenta avui,
2: no? S'està desmuntant-se l'edifici. Doncs molt interessant. Tu què defenses? Deixar de ser deixat?
4: Estic amb ella.
2: Deixar
4: és molt més fàcil, és molt millor.
2: Vale.
4: Desenvoluparem més endavant.
2: Vale, tu, Marina...
3: Jo crec que depèn de molts factors defensaré ser deixat.
2: Vale, és que jo també defenso ser deixat, bàsicament per poder plorar i fer-me la víctima. Ets molt dolent! Vale. Goret, tu?
5: Jo, deixar.
2: Deixar, eh? 3-1. Veurem, al final del programa, la nostra intel·ligència artificial decideix i desempatarà, perquè en aquest o empata o us fa guanyadors. Però, abans de començar en matèria, abans de començar a parlar aquest debat interessantíssim, comenteu massivament a les xarxes socials, nosaltres el que fem és demanar-li al ChatGPT una mica la biografia del nostre convidat i anem a veure què diu sobre tu el ChatGPT. Som-hi!
1: El ChatGPT ho sap tot sobre el nostre convidat.
2: Doncs vinga, t'explico com funciona això. Aquí tens una campana, val? Que la faràs servir en el moment que el ChatGPT digui alguna cosa que creguis que no és certa o que està mal explicada o que té matisos.
6: Vale.
2: Jo el que faig és un copy-paste absolut, no contrasto res. Vale? Li dic, ChatGPT, parla'm de la Mar Soler... I a veure què diu, vale?
6: Vale.
2: Sí?
6: Que curiós, no ho he fet mai, eh?
2: Anem a veure?
6: No.
3: Encerta bastant, eh?
2: Sí. Cada cop encerta més.
3: Sí.
2: Cada cop encerta més. Diu Mar Soler Duran. Duran?
6: Sí.
2: Val. Manresa, aquí parem-ho tot, va néixer l'11 de setembre.
3: Oh!
2: Oh!
3: és el teu somni humit, oh! Eh?
2: L'11 de setembre.
3: Sí, l'11 de setembre.
2: Vols, any? Vols que
6: del
2: diguem
6: 2000.
2: L'any? Del 2000.
7: No, va ser...
6: No, va ser l'any abans.
2: No, no, va ser
3: això va ser 2001, sí.
7: 2001, ah, doncs mira, arriba a ser...
2: Encara
6: ja, ja, ja.
2: Per tant, faràs 25 anys, no? És fàcil néixer el 2000, perquè... Molt bé.
7: I una pregunta, Soler, amb R o amb accent?
6: Amb R.
7: Ah, perquè diuen, depenent de si és amb accent o amb R, els teus zeros al compte bancari poden canviar molt.
2: Els euros? Sí. Sí.
6: En sèrio?
3: Amb accent...
7: I jo no sé quin cognom és, que tenen molta pasta i l'altre no.
3: Amb accent té pinta de ser de Moni, no? De Moni catalana.
2: Solés. I amb català. Pues mira que he tingut problemes amb l'accent, que te l'han posat malament en el màster, en el títol.
6: A Durant.
2: Ah, a Durant, no Soler.
6: No, no, a Durant. Perquè Durant amb accent és castellà.
7: Durant, clar.
3: Es pot canviar això, eh? Ho saps? Sí,
2: sí, no, no, o sigui que el teu és sense accent i van posar-te en el títol. Bueno.
6: Però com a tot, eh? Rotllo a la matrícula, jo que no és així, instància. Exàmens, no, que no és així, instància. I al final...
3: Bueno, s'ha quedat així.
2: Ni instància ni...
7: Si no, posa mentrestant.
6: Sí, sí.
2: Exacte.
6: Ai, no havia...
2: Oh! Walter, per això estàs en aquest podcast. Per aportacions com aquesta.
7: Vinga,
2: diu, és psicòloga general, sanitària. I divulgadora en salut mental.
6: Sí.
2: En el moment no hi ha campana. Diu, és una psicòloga que no només t'atén a la consulta, sinó que també et fan pensar i riure des de TikTok.
6: Que mono, pues sí, gràcies.
2: S'agrada això? Amb només 24 anys ja ha tastat diversos escenaris de la psicologia, des de la teràpia individual fins a la viralització. T'has fet... No? No
6: tens a veure... O sigui,
3: bueno, se viral...
6: algun vídeo esvelto d'alguna metàfora, guai,
2: sí.
6: Però sí, jo crec que encara estic començant.
2: Bueno, escolta.
3: Perquè a TikTok fas divulgació de psicologia.
6: Sí, sí, sí.
2: Sí, sí, molta gent parla de, sobretot de parella, que no, és el que més tira.
7: Es porta
2: sí.
7: Molt això, eh?
2: Sí, sí,
6: sí. Sí, sí, sí, sí.
2: No, o sigui... Ah, no, perdó,
3: deixa'm,
2: perdó.
3: Digues, digues. Estic escoltant.
2: Digues, digues.
6: Parelles, o sigui, de dos a l'hora, en plan, de fer la teràpia amb els dos, no faig, faig individual,
2: vale.
6: Però amb temes.
2: Ah, vale, clar, perquè hi ha la teràpia sí. De parella unida, diguéssim, i l'altra és un a un i tal. Sí. Diu, de petita va fer patinatge artístic al CP Manresa.
6: Com ho saps? Sí.
2: Sí?
6: Sí, sí, sí.
2: Ah,
3: estic al·lucinant. Sap tot.
2: I què feia? O sigui, ballava rotllo què? La pilota o la cinta o què feies?
6: Bueno, amb patins de quatre rodes,
2: vale.
6: O sigui, no de línia amb quatre, doncs fèiem grup. És que, doncs, 12, 15 nenes i...
2: Ah, bueno. I se't donava bé o no?
6: Ah, sí, o sigui, m'agradava
7: sí,
6: molt,
7: sí,
6: però...
7: Sí.
6: No sé.
2: Home, els que patinen tenen...
7: Equilibri.
2: Això es diu.
3: Què tenen? Que...
2: No, clar, que ja no puc fer aquests comentaris.
3: No, gràcies per donar-te compte. Seguim.
2: Vale.
3: Llegeix.
2: Bueno, que tenen...
3: Llegeix.
2: El cul arromangat.
7: El cul arremangat? No, no t'he perdut ara.
2: Els que fan patinatge...
7: Ah, de caure tant...
2: No, és cul respingón en castellà, però en català correcte es diu
7: carpet.
2: Cul arremangat. Estan d'acord o no? Que els patinadors i patinadores...
3: No, no sé.
7: Perquè van molt apretats.
2: No, perquè fas molta força. Fas
7: És
2: com fer
7: sempre dir-les que
2: dos per tres. Estem d'acord o no? O no? No, no estem d'acord.
3: T'he dit, llegeix.
2: Bueno, el CP Manresa què vol dir?
6: Club Patí Manresa.
2: Club de patinatge.
6: Sí.
2: Vale, vale, molt bé. Diu, va estudiar psicologia a la Universitat Europea?
3: Quina universitat és aquesta?
6: El màster.
2: Ah.
6: O sigui, a Madrid.
2: Vale.
6: Es diu Universitat Europea i hi ha, crec que, València, Madrid i Tenerife.
2: Ah, vale. Però has picat perquè vas fer el màster, però la carrera la vas
6: Blanquerna.
2: Fer? A Blanquerna.
3: El màster en què? En què?
6: En psicologia sanitària. O sigui, tu a psico treus la carrera, llavors si vols fer com la
2: una
6: teràpia normal...
2: Mm-hmm.
6: Sí. O sigui, ara t'han d'habilitar. Com els advocats que han de fer el màster habilitant,
7: sí.
6: Doncs el nostre és similar, com per poder fer teràpia.
3: Per exercir has de tenir el màster.
6: Sí.
3: Vale,
2: ah, que fort.
6: Vale. Sí.
7: Tenies com a companya les canes?
6: No.
2: Ah,
7: home, clar, no?
3: Estaria també va allà. Fer, però va fer psicologia,
6: ai, clar,
3: també.
6: No, va fer...
7: A la Blanquerna.
6: Relacions públiques
7: sí,
6: o
2: alguna cosa
6: així.
2: Ah, bueno, no sé si és el mateix.
6: Edifici.
7: Clar, no és el mateix.
2: Sí,
7: vale.
2: Jo, clar.
7: Ah, clar, és que és molt gran.
6: Estàvem amb cafè, amb esportistes i amb mestres.
7: Ah, ah.
6: Sí. La Mariona Escoda, crec que feia logopèdia.
2: Ah, mira.
6: A l'hora que nosaltres... Però
7: sí.
6: No la conec, eh? Però em sona.
2: Doncs mira, ja sabem cafè.
7: Endavant.
2: No? S'ha agradat aquest?
3: No, gràcies.
2: Vale. Diu, va començar la seva trajectòria professional a Madrid, on va haver de traslladar-s'hi per treballar a centres com Gatea i Psicoclínic.
7: Ui.
2: No?
6: Bueno, vaig fer les pràctiques.
2: Ah,
3: bueno.
6: O sigui, mentre
2: bueno,
6: feia el màster...
3: També és treballar.
6: Ja, clar. Sí, però... les pràctiques són de gratis, eh, a psico.
3: Vale. I quan fas pràctiques de psicòloga, què fas? T'asseus al costat de la terapeuta? De la... En sèrio? I escoltes la teràpia de...
7: Jo un cop vaig tenir a una teràpia a un becari, bueno, un becari, sí. I estava ja al meu darrere escoltant i vam, lo típic, et fan firmar perquè la persona no tregui, no?
6: Sí.
3: Jo no sé si em faria gràcia, eh, anar a teràpia i que hi hagués un tio
2: allà darrere escoltant. Bueno, és com les practicants de mestre, que estan allà assegudes al fons de la...
3: Ja, però no és el mateix, tu vas a explicar la teva vida...
2: Yeah,
3: i,
2: bueno,
3: de, i algú allà assegut,
2: clar,
3: que al final, bueno, és pel bé del futur de la psicologia, però...
2: No tenies ganes de... de dir alguna cosa, no? Clar, clar. I sí, no pots, no, en teoria?
6: No, o sigui, era diferent perquè a un lloc era autisme amb nens, llavors,
3: ah, bueno,
6: els pares ho saben, eh?
2: El Gatea, era?
6: Sí, el Gatea. Ah. Ja el...
2: Pel nom ja...
6: Sí. Sí, sí, sí. I ens posaven com unes tablets que amb les càmeres de vigilància del centre et posaven la sessió i la psicòloga et anava explicant, pues mira, ara faré no sé què, o ara aplicaré la tècnica de tal, i ho veies, i és com molt guai. I Psicolink sí que, doncs, en plan avises i, pues, per exemple, venien les entrevistes, pues, si venia la persona presencial entraves tu amb el psicòleg, de, mira, és la norma de pràctiques tal, per favor, puc entrar, no sé què.
2: Però això sona a,
3: que curiós, eh?
2: A
3: igual,
2: línia, no?
3: Igual que quan vas al metge, ja, això sí que m'ha passat, que hi ha algun estudiant i tal, i t'estàs allà oberta de potes,
2: sí, et diuen al
3: ginecòleg, sí, bueno, és metge.
2: Sí, bueno, vale, però...
7: Em va passar el mateix també a mi.
3: Sí, no, sí, i et diuen, ara també vindrà aquí el becari...
2: El ginecòleg,
3: a...
2: què et va passar?
7: El ginecòleg, sí. El... No sé com es diu.
2: Colonòleg.
7: El colonòleg.
3: El, sí, el colonòleg.
2: No, deu ser el...
3: L'uròleg.
7: Exacte, sí.
2: O sigui, bé, Goret, se'l sent bé amb el Walter o no?
7: Fas sí,
5: se'l sent molt bé.
2: Vale, vale, bé,
7: sí, s'ha escoltat lo de l'uròleg.
5: I els altres també, eh?
2: Diu, què més? Diu, allà va viure una situació surrealista a Madrid per, quan un client va cancel·lar la teràpia amb ella en saber que era catalana.
6: No.
2: No?
6: No, vale, no m'ha passat mai això.
2: No m'ha passat mai.
6: No, comentaris raros, sí.
2: Ah, com què?
6: Però... Em passa a vegades, em va passar amb un comentari teu, de fet, que li vaig preguntar al Berti.
2: Ai.
6: Sí, això no ho he explicat.
3: Ui,
2: merda, què he fet ja?
3: Què has fet? Això sí que em fa patir.
2: Va, perdó.
6: És que a vegades la gent em comenta coses com tan rebuscades que no les entenc i penso, m'està vacil·lant? O de veritat? O sigui, saps com... I avui havia alguna broma teva després d'uns comentaris xungos de diverses persones que li vaig dir al Berti una cosa. Aquesta persona és amiga teva, en plan, ho pots explicar? I em va dir, sí, sí, no passa res, molt bon noi i tal. I jo, ah, vale, d'acord, merci.
2: Gràcies. I què era el comentari? Que...
6: No me'n recordo, una tonteria, com una broma, però que vaig pensar... ja, o sigui, estic tan explotada mentalment, clar, que no estic entenent si això va en sèrio o no,
2: clar,
6: saps?
2: Clar, no, no, jo però sempre sí, és broma. Sí, sí. Jo
6: tot no, ja, ja ho sé.
3: No val excusar-te sempre en què és broma. No, en aquest cas sí que segurament
6: sí,
3: és broma.
6: Sí, no et coneixia.
2: No, no, clar, clar, clar, ho entenc, ho entenc.
6: No, sí.
2: Mira, sóc d'Alberti, sóc d'Alberti.
6: Ai, quin riure.
2: I diu, també un altre client es pensava que era psicòloga sanitària i es pensava que feies receptes de farmàcia. No sé què sé, això s'ho deu haver inventat, absolutament. Diu, malgrat ser manresana, ah, bueno, perquè clar, l'accent català se't deu notar molt en allà, sent de Manresa. Si a mi se'm nota que sóc del Vallès...
7: Sí, tot i que jo treballaria a Girona, eh? Tens un accent molt obert.
6: Sí.
2: Bueno, és l'accent del Bages, eh?
7: Del
2: que
7: Bages,
2: és... L'accent del Bages és... no és gironí, però té aquest to així... Té...
7: Exacte.
2: Una miqueta, què, no?
7: Déu-n'hi-do a Manresa, eh? L'he descobert darrerament aquest últim any. És molt gran, té moltes coses...
2: Dius...
7: Què passa?
3: Què?
2: Que sembla un de Barcelona. Oh, Manresa!
3: Escolta, sense ofendre,
7: no,
3: eh?
7: Vaig fer el camí a Ignasià de Montserrat a Manresa i em va encantar.
6: Que guai.
7: Una ciutat molt abrupta.
2: La companya, excompanya nostra, la Marina, també, la Mansa, sí, que és de Sallent, tenen aquest to que tots parlen així, és... És molt guai, totes les amigues, i és l'accent aquest. Diu, malgrat ser marresana de cap i cor, ve d'una família molt coneguda a la ciutat, la família de l'òptica... Això és veritat?
3: Sí?
6: Sí. Sí, sí, sí. O sigui, el meu avi va obrir una òptica quan tenia 19 anys.
2: Imagina't.
6: La meva tieta i el meu pare van estudiar òptica, van queixar allà i tal, i el meu pare, al cap d'uns anys, es va posar per ell. I ara hi ha la de la meva tieta, perquè els meus dos avi van morir els dos, i el meu pare té la seva amb ma mare.
3: I tu no vas voler seguir el negoci familiar?
6: No, és molt difícil l'òptica.
2: Sí?
6: Té molta física.
7: Bueno, oh, perquè també a Manresa era la capital molt de les ulleres.
3: La capital mundial de les ulleres.
7: No, ojo, no. Oi, que, o has escoltat a parlar això? No, de
2: l'òptica...
7: Havia...
2: L'òptica...
7: Sí. Que hi ha ulleres vintage d'aquestes que no les trobes a tot arreu, i a Manresa, allà que era una fàbrica de moda tèxtil, hi ha botigues que dius, aquí a Manresa, com puc trobar unes ulleres Prada del 1963?
3: Això és real?
7: És real.
3: Això és real. Si parla de veritat o...
7: No, de veritat que jo soc molt fanàtic de les òptics, m'encanten les ulleres, i el que em va costar trobar aquestes, que no diré on són...
2: Bueno, és que jo vull unes ulleres rodones com aquestes, no, jo,
7: no les trobaràs.
2: Són de nen?
7: I no t'ho diré.
2: Perquè jo no trobo ulleres...
7: No trobaràs.
2: No.
7: Costa molt trobar ulleres rodones, no es porten.
2: No.
7: I jo fins i tot vaig arribar a comprar-me fil ferro per dir-li a l'òptica, la vull d'aquesta forma, així.
2: Sí, doncs mira, òptica... Ja ho sabem.
7: Sí.
2: Diu, clar, diu que durant vas arribar a treballar venent ulleres i que vas vendre unes ulleres a un famós jugador del Baxi Manresa. Això és veritat?
6: Ah. Igual els meus pares, però jo...
2: No has arribat a treballar mai, eh? La...
6: Ni una com... mica d'ajudar i això, però...
2: Una mica d'ajudar. Mm. Clar, bueno, clar. Vale. Però no, vas, no va anar un del Baxi Manresa.
6: O sigui, alguns van, però...
2: Clar.
3: Puc preguntar què és el Baxi Manresa?
6: A l'equip de bàsquet.
2: De primera divisió de l'ACB
3: de
2: Manresa.
7: Oh, clar, clar, clar.
2: No, el Nou Congost, escolta, que s'omple, eh? Ja, una, ja és...
3: Bueno, era 50-50, o futbol o bàsquet, vale. Bàsquet.
2: Bueno, però no, Manresa, tio, fa molt de temps, a més que estan a la primera, al primer nivell del bàsquet de l'estat espanyol. Diu, actualment forma part de Gemma Calvet, psicòloga i coaching, on continua treballant com a terapeuta i també fent divulgació. Sí?
6: Això és cert.
2: Diu, ara bé, si busques la mare al Google segurament et sortirà abans parlant de mútues, parelles tòxiques o de què passa si et mossega una serp que no pas amb la bata blanca.
3: De què passa si et mossega una serp?
2: No, és el xat GPT més raro que hi ha hagut mai. Què és això de la serp?
7: És la farmàcia. Digues.
3: No. El Walter ja fa connexions
7: la
3: mentals.
7: La bata, la serp... No? La... Digues.
6: Que vaig explicar una metàfora un cop a un vídeo d'aquests que va patar, que és bàsicament, si tu vas pel carrer i et mossega una serp, sí, tu l'agafaràs i li diràs, escolta una cosa, o sigui, per què m'has mossegat? Vull dir, veus com has fet tope de mal? Porfa, va, demana'm perdó. O sigui que, no, l'agafaràs, la tiraràs por ahí, t'aniràs a l'hospital i diràs, mira, m'he fet mal i m'ho cuidaré això. Pues que amb les persones que...
3: Que
6: penses?
2: Si un mossega com una serp, no vagi de... sinó vés-te'n a curar i deixa el mossegador.
7: Vale.
2: Ara entenc per què diu això. I parlant de mútues, per què parlant de mútues? Que...
6: Perquè a la Turra vaig explicar que treballava amb mútues.
2: Alzo meva, i... que hi ha un dels talls, sí, ho sap tot el xat GPT. És increïble. Ves. Exacte, ha passat pel podcast Som Eva, on va deixar empremta amb la seva claretat i carisma.
6: Pues gràcies.
3: Que maco.
2: Has vist? Diu, una anècdota de les bones. El seu títol de màster van escriure normalment el seu cognom.
6: Sí.
2: Això ja ho hem comentat.
3: Ja ho sabies.
2: I una altra que no surt al currículum. Quan va fer una xerrada per adolescents a un institut, un alumne li va preguntar si els psicòlegs poden llegir la ment. I ella, per no trencar la màgia, li va dir que només quan hi ha lluna plena.
7: El GPT es posa romàntic.
3: Sí, ja està.
2: Bueno, vale, això no ha passat, però sí que fas xerrades i coses d'aquestes?
6: No, n'he fet mai cap encara.
2: Ara que el TikTok et va petant-ho més i que ja vas al Som Eva i tal... Acabarà passant.
3: Bueno, tot i que ara el xat GPT et treu la feina, de psicòloga. Bueno,
2: és veritat.
3: Avui he llegit que molta gent utilitza el xat GPT com a teràpia.
7: Jo ho he fet.
3: Sí?
7: Sí.
3: Jo avui m'he tirat les cartes.
7: Bé. Ah, sí?
3: Li he dit que em tirés les cartes.
2: Què dius?
7: Astrals.
2: Sí. I te les tira?
3: Sí, et fa, sí, li tira'm les cartes i et diu que vols una tirada general de 3 cartes o no sé què. Dic, una general així per saber
2: si
3: què tal.
2: I si surt la muerte?
3: No, no m'has dit la muerte. Llavors després et pregunta i què més vols saber, la mort, tal, no sé què, i li he posat una mica així de...
2: I què, l'amor, què t'ha dit?
3: Bé, que... sí, encertat.
2: Sí. T'ha desitjat llarga vida?
3: Sí.
2: Mira
3: sí,
2: que
3: sí.
2: Bé, escolta,
3: ho podríem fer un dia aquí, tirar les cartes.
2: Ho podríem fer
3: amb el xat GPT.
2: Ho podríem fer.
7: Bon pla. Ho faré.
2: Doncs, bueno, molt bé. Has fet sonar la campana, què? 2-3 vegades?
3: Bueno, sí. Unes quantes més.
7: Déu-n'hi-do, però bueno, s'ha tapat bastant.
2: Però Déu-n'hi-do, s'ha tapat bastant.
6: He flipat del munt de coses, o sigui, com que jo no he dit i jo no tinc enlloc i que sap.
2: Lo del patinatge, eh?
6: M'he quedat boja, sí, sincerament.
2: Sí,
6: és com de l'últim quan esperava que...
2: I lo de la òptica Soler, eh?
6: També.
2: Que fort, eh?
6: Sí.
2: Que el xat GPT en sap molt de buscar, el xat GPT. Bé, doncs ara anem a... Ja entrar en matèria, que anem a parlar sobre què és millor, ser deixat o deixar algú en una parella. I jo us he portat el top 10 de dades sobre les relacions que ella podrà contrastar o no. i, evidentment, us explicaré el que jo defenso. Som-hi!
1: En Gerard ho sap tot sobre el Top 10.
2: Bé, senyors i senyors, 10 coses sobre les relacions de parella que us faran reflexionar i que acabarem segur arribant a la conclusió que és millor ser deixat que no deixar, bàsicament perquè sempre pots maledir
3: no?
2: l'altre. És molt fàcil
3: i perquè
2: ser el paper de víctima.
3: I perquè depèn també si tu ja estaves... Al final, el que pren la decisió xunga és l'altre. Si a tu, si ha deixat és mal si tu estàs super enamorat i tal, però si ja esteu els dos així, doncs pues mira, que faci l'altre i et treus
2: veus?
3: La...
2: Molt bé, Marina.
3: Doncs atenció, covards al poder.
2: Tot i que, segons la química que generem, ens agafa la depre igual. L'altre, que ho tenia més clar, no té tanta química, no? És el que has vingut a dir tu. No? Venia per aquí.
6: Sí, bueno,
2: ho he entès així, per entendre-ho com si fos un nen de 2 anys. Bé, atenció. 10 coses sobre les relacions de parella que no sabíeu, tot contrastat, tot en fons, i la primera és la durada mitjana de les relacions. Ho he tret d'un mitjà anglès. Per tant, podem extrapolar-ho a nivell europeu, més o menys, no? No som tan diferents dels anglesos, sí, ho som bastant.
7: Sí.
2: Però bueno, diu, atenció, jo he flipat. La durada mitjana de relacions és de 2 anys i 9 mesos.
7: 2 anys i 9 mesos.
2: És superpoc.
3: Eh? És superpoc.
7: Però des,
3: bueno, clar,
7: en l'actualitat, però clar...
2: Sí.
3: És que depèn, abans 2 anys i 9 mesos amb 18 anys són un món.
2: Exacte.
7: Sí.
3: Amb 30 són pocs.
2: Està, de fet, està segmentat per edats. De 18 a 34 anys, la mitjana és de 3 mesos, una relació.
3: Ve gent a la teràpia de 18 a...
6: Sí, sí, sí. Sí.
3: Wow. Per temes de parella, també? Amb...
6: Sí.
2: Clar.
6: Clar, és diferent que amb un adult, perquè són les primeres, clar, però també està bé. Perquè hi ha tot un tema aquest de desconeixement i de coses que veiem a internet, comparacions, que també fan molt mal, i és guai.
2: Clar.
6: Perquè pots també intervenir amb ells des del principi.
2: És guai fer teràpia sempre, a mi m'encanta.
3: Sí, sí.
2: D'aquests que jo xerro i l'altre va fent psicòleg.
7: Sí.
2: Per demostrar-me que m'està escoltant. Atenció, de 35 a 54 anys, 4 anys i 2 mesos. Vale? I més de 55 anys, la mitjana és de 11 anys i 10 mesos.
3: Clar, perquè...
2: Això us quadra més, no?
3: Sí, però perquè abans no et separaves... perquè no,
2: bueno,
3: era, o sigui, era
2: bueno,
3: menys
2: i
3: comú.
2: També que jo que suposo que arriba un moment ja que amb l'edat dius, ara ja tornar a començar ja...
3: No, jo crec que té més a veure una mica amb el...
7: Amb la força de voluntat, també, perquè sí que és cert, òbviament, no defensaré la part conservadora de perquè si has estat tota la vida amb aquesta persona, doncs sí, però sí que és cert que mantindre una relació i no tirar la tovallola primera de canvi també té el seu valor i la seva perseverància per algo que creus que t'has cregut i que vols seguir lluitant, però que no t'ho facin deixar de creure.
2: Ah, bueno, però també pots canviar d'opinió d'un dia per l'altre, no passa res, també és... Bueno, punt número 2. Ara sí que parlem de l'estat espanyol, que està entre els països amb menys matrimonis. L'estat espanyol es troba entre els països amb taxes de matrimoni més baixes de la Unió Europea, amb 3,5 matrimonis per cada 1.000 habitants.
3: Què vols dir 3,5?
2: La mitjana.
3: Vale.
7: Home, doncs normal.
2: 7 cada 2.000. Això t'agrada més?
3: Sí.
7: Vale. Com vols que una relació duri aquí a l'estat espanyol si no són capaços ni de poder viure una vivenda digna?
3: Dilo.
7: I una...
3: Home,
7: i no, és veritat. És l'habitatge, al final... fa allargar una... perquè és la realitat, vull dir, doncs viure amb tu, estarem junts, però si no, home, moltes coses ens separaran, i una paret i uns totxos fan bastant.
2: És veritat.
3: Bueno, hi ha gent, la gent aquesta de més edat, que diuen que... Bueno, jo conec diverses parelles que s'han juntat així de més grans i que no viuen juntes, perquè diuen que això també mata una mica, no?
2: Una amiga que porta 15 anys amb el nòvio i no viuen junts.
3: Això què? Lo de la convivència i la parella és un
2: ho
3: tema
2: tot.
3: També, no?
6: És que són dos mons. O sigui, per una banda, el teu, és veritat que si tu no tens ni una casa com per començar, com pots pensar en un pla de futur de vull tenir un
7: clar.
6: Fill si no tinc ni un sostre? Però per què no puc tenir-lo? És que, clar, llavors la gent es queixa. O sigui, cada vegada, per exemple, hi ha més nens amb autisme, perquè cada vegada tenim menys diners per fer la nostra vida i tenim els fills més tard. I com més grans són els pares, més probabilitats tens que hi hagi algun problema amb el fill. Saps? Són moltes coses que a vegades sembla que no ens afecti tant a nivell social i ens afecta.
3: Clar, sí, sí, sí, sí.
2: I clar, si hi ha tants pocs matrimonis, poca teràpia de matrimoni hi haurà. Cada cop és menys, no?
6: No sé.
3: Bueno, teràpia de parella.
8: Bueno, clar, sí. Fins a casar-se.
3: Mm. Clar, és que clar. Ara ja no es casa ningú.
2: Sí, els que perden diners són els que fan bodes.
3: Clar, ara ja no està de moda casar-se.
2: Sí, sí, això està sobrevalorat. Punt número 3, la fase d'enamorament. Això m'interessa molt.
6: Sí.
2: Dura entre 18, uns 12 i 18 mesos. Això és veritat?
6: Em quadra perquè un professor nostre ens explica això, superment explicat, que ens deia que les persones, des de que comencem amb algú fins als 3 anys que portem amb ell, és com si passéssim un colador, que cadascú tindrà aquest colador amb uns forats més grans o més petits. Què passa? Que quan comencem amb algú i ens agrada molt, el traiem i no filtrem, i estem feliços, i venga, i tal, i va passant el temps, i arriba un punt que quan a nivell també biològic t'estabilitzes, tu poses el colador i és quan dius, vale, ostres,
3: i ja no passes tantes coses.
2: Oh,
7: i el colador. Com,
2: ai, no? Pues jo no vull posar-me el colador mai, perquè llavors ja hauríem de tenir relacions sempre de 3 anys, no? Per tornar a viure a...
3: Bueno, sí, això passa, però després es converteix en altra cosa.
7: Però pensa que sempre serà més bo un suc de taronja colat que amb la pulpa.
2: No, home, no, a mi m'encanta ja amb el tropezón.
3: No.
2: Ara podem estagar un suc de taronja. Ai, que se'm quedi aquí.
3: Però al final després t'acabes ennogant amb la pulpa.
2: No vull colador, no parlo de coladors. Doncs sí, sí, entre 12 i 18 mesos.
6: Que és com el que explicaves de dalt, que eren 2 anys i 9 mesos, no?
2: Sí, clar, exacte. Exacte, coincideix. És bona. Número 4, les relacions amb una diferència d'edat de més de 20 anys tenen un 95% més de probabilitats de trencar-se.
3: Normal.
7: Ostres.
2: Això també, sí, et quadra? Sí?
6: No et sé de números de quin estudi, però al final, si tu tens 20 anys més que l'altra persona, arriba un punt que estàs en un punt diferent de la vida.
7: Totalment.
3: Yeah. Mm.
2: Clar.
7: Sí.
3: En general.
2: Tu,
7: perquè mireu.
2: Perquè, perquè fas aquesta acceptació tan profunda.
7: No, perquè hi ha a la indústria Belconi hi ha hagut parelles amb aquestes diferencietats i s'ha debatut molt.
2: Estàs,
7: no?
2: Estàs parlant d'algú que fa poc has citat?
7: A les Canes.
2: Sí.
7: Per exemple, ella ho parla bastant clar i al final és que clar, quan estàs a aquest punt que no tens el colador, doncs dius, ostres, no mires l'edat, no? Però després dius, ostres, finalment, doncs, bueno...
2: O sigui, el colador, una de les primeres coses que no passa al forat és l'edat, eh?
3: Home, està clar.
7: Sí, no? Bueno,
3: però perquè
7: o el físic, o el depèn...
3: Interessos diferents, no... moments vitals diferents...
7: Clar.
3: Tot.
2: Bueno, va, anem al punt 5.
3: Et pengen les coses diferents...
2: Clar,
7: també has de pensar que una relació, no sé si estareu d'acord amb mi o no... Però també es basa molt en aquesta relació en comparativa amb un amic, no? Vull dir, com tens una relació a treballar-la, a ser amics i ser algo més que amics. Aleshores, pues, clar, tu pots ser un amic d'una persona de 50 anys més gran que tu, o no. Si li fiques el factor que canvia d'un amic d'una relació, el factor...
2: Sexual.
3: O no. Hi ha gent que... I la gent asexual, que no té sexe.
2: Clar. No, sí, val.
7: Sí.
3: Ah, bueno, no, la gent asexual té relacions afectives, també. Ara aquí he patinat, no ho sé.
2: No ho sé, pot ser asexual i tenir parella, però no tenir... Perquè una cosa és ser asexual i altra, ser a parella, no ho tinc ni idea.
6: No sé.
2: Això és un món...
6: Sí.
2: Però bueno, és igual, què diferencia tema. Un amic d'un que no ho és, que és una parella? Jo crec que el sexe, no?
7: No sé jo, eh? O sigui, això és un punt que a més hi ha. Jo crec que diferencia el factor estima, o sigui, clar, estima, tu estimes a ta mare, com t'estimes al teu amic, com estimes a la teva parella, aquell factor diferencial de com estimes aquesta persona, perquè estàs, jo crec, mecanitzant un futur amb aquesta persona per compartir-ho tot al teu dia a dia. I pues, un amic, pues no? Bueno, un amic sí.
3: O sí, clar, és que clar. Ara la cosa aquesta de parella d'abans tradicional d'una persona per a sempre, per a
7: la cullereta, no? Fiquem-li, ni sexe ni tal. Aquest efecte de cullereta, jo crec que n'hi ha un amic, saps? N'hi ha una mama, vull dir, això ho fas amb la
2: ho
7: parella.
2: Ho compres, això?
3: Sí.
6: Sí, sí, sí, sí. Per la part també de compartir la vida.
7: Sí.
6: O sigui, tu amb un amic... no comparteixes tant la vida com amb algú com un matrimoni. O sigui, no sé si m'estic explicant.
7: Sí, sí, totalment. Si tu estàs compartint pis amb una amiga que et portes a tot arreu superbé, però arribo al llit i no feu sexe, però feu la cullereta, és com, vale, aquí hi ha més que... saps? Aquí hi ha...
2: Sí, sí, la cullera és el teu, és el teu, és la teva línia, eh?
7: Sí,
2: la teva línia.
7: Vale. Agafa la forquilla, si no vols.
2: Diu, les relacions de convivència tenen més risc de ruptura que els matrimonis. És a dir, les parelles que conviuen sense casar-se tenen una probabilitat més alta de trencar-se en comparació a les casades.
3: Clar, és que estar casat molts cops implica tenir més coses en comú. Mm.
2: I per tant, no és que no es vulguin separar, sinó que els hi fa
3: pal. Els hi fa pal, clar.
2: Sí, va patir això.
3: Ara ven el pis, tal...
2: Molta gent no separa per la moguda que representa.
6: Moguda de papers i moguda, suposo, també mental. De... Mm. També perquè a nivell d'estat està tot organitzat perquè tu necessitis casar-te.
2: Clar.
6: Però perquè antigament clar. Ja, que si a l'Església li interessava que fossis família heterobàsica amb fills perquè tinguis els fills, no? Bueno, i... Sí, jo vaig així.
7: Jo crec que és igual que quan et canvies d'una universitat, tu portes 4 anys estudiant psicologia i et vols passar a ser arquitecte, dius, és com casar-te.
3: Sí, dius, ara he de fer això.
7: Dic, ara, al cap no... Estàs tants anys casant-te amb una carrera... No, no, vull dir, no? I dius, pues clar, quin... Si m'ho he cregut tant, ara ho haig deixat de creure, de que no és el que m'agradava, que... I clar, hi ha gent que encara segueix fent una feina que dius, no, és que vaig estudiar això. És que costa, eh?
2: Bueno, és el fet del lligam que representa el matrimoni en
3: sí.
2: El ser-ho.
3: Gent gran, entens? Aquí hem parlat de que gent jove sí que va a teràpia. La gent gran, així, de matrimonis grans que vulguin...
6: Jo tinc gent... O sigui, la persona més gran que tinc té uns quasi 60. Ara tinc amigues que tenen gent de 80 i pico.
3: Plantejant-se temes de parella, eh? De...
6: Temes de... No sé què es planteja.
2: Clar.
6: Però...
2: No poden explicar no era... la teràpia
3: d'algú. Bueno, una cosa així...
6: No sé si era per parella, però... O sigui, tema de dol, que és el que més t'imagines una persona gran, no era, llavors.
2: Ah, vale.
6: No sé.
2: Home, jo quan comenci a no funcionar hauré d'anar a teràpia, perquè estaré depre. No? Esperem que d'aquí 30 anys ja estigui molt solucionat, això. Punt número 6, va, que aquí hi haurà merder.
7: Aviam.
2: Les dones tendeixen a iniciar més les ruptures.
6: No en tinc ni idea d'això.
2: Estudis indiquen que són les dones més propenses a iniciar la ruptura d'una relació que els homes.
7: Pues mira, jo em sent molt bàsic que diria el contrari, no? Jo veig, aviam, dintre de... A veure, veig com jo com a home em veig com més bàsic, en plan, pues, deixar-ho seria com lo més home. En canvi... No deixar-ho...
2: Ai, quin jardí que és aquest?
7: Ja, em fiquen en un jardí.
2: Sí, sí.
3: No,
7: però és que, clar, és que...
2: No, però el que ho deixa és perquè és més home, com que el que té la valentia.
7: Jo crec que a les pel·lis, al final, qui deixa... Vull dir, parlant bàsicament de lo que sempre s'ha... L'home és el que ho deixa.
2: Sí?
7: Sí,
3: no vol dir que és més l'home que té la valentia,
7: sí.
3: Sinó que quadra més amb el rol d'home.
7: Sí,
2: jo crec que...
3: Adéu,
2: i... Això és la meva opinió, però no tinc idea. Però
7: puede portar tabaco a la farmàcia,
2: no? Sí, però una cosa és anar a portar tabaco i no tornar, sí. Això no és deixar, això és abandonar. Jo crec que justament les dones tenen... O sigui, un tio... Dirà, me'n vaig amb una... Tinc una aventura i tal, i no deixa la dona.
7: Això
2: en canvi, la dona sí que té els nassos de
3: això
2: deixar.
3: Segur que hi ha estudis també de les infidelitats.
2: Ah, mira, no, això com que seria un altre tema...
7: Això no es pot estudiar, però...
2: D'on tens les dades, no? Alguna cosa a afegir sobre això de les dones?
6: Que si fos així... Sí, també vol dir que nosaltres ens veiem amb la força de poder-ho fer... Perquè abans estava molt mal vist que et divorciessis.
2: Clar.
7: Ah, clar.
6: I molta gent no ho feia, llavors. Penso.
2: Bueno, atenció a aquest punt també. Número 8. Les xarxes socials poden augmentar la gelosia en la parella.
7: Sí.
6: 100%.
2: 100%, eh?
6: Sí.
2: Sí, eh?
6: Sí.
2: Trobes
6: sí.
2: Molts casos d'aquests?
6: És que és el més fàcil ara. Clar. Tu estàs tan panxo a casa teva i veus una foto del teu nòvio, un fiestón de no sé on, que no saps on és...
2: Ah!
6: Però el primer que penses és, i sí, que segurament no, i que pot ser que no. Vull dir, però fa, igual que quan estàs al sofà de casa i veus els teus amics menjant-se una pizza a casa d'un altre i penses, i mi per què no m'ho han dit?
2: Clar.
6: Doncs que a nivell de relacions, les xarxes socials...
2: Clar, però una cosa que poses l'exemple, no? D'estar navegant per les xarxes i veus el teu nòvio una festa. L'altra cosa és estar tu navegant per les xarxes i, blup, missatge de...
6: també
2: Tetona 27, per exemple, no? Sí, per entendre quin tipus de missatge, no? I no, perquè ara es lliga per Instagram, ara
3: però
2: nou
3: això,
2: Tinder
3: jo crec
2: és
3: que al
2: Instagram.
3: Final, és una plataforma més, però que això ja ve de... Vull dir, que si no ho fa Instagram, ho farà... Si és una persona que ho vol fer, ho farà Instagram o ho farà la, el forn de pa de
2: no,
3: sota
2: però,
3: la casa.
2: Sí. Però tu imagina't que a tu t'agrada la xocolata, vale, molt bé, però tu vas pel carrer tranquil·lament i no et ve de gust, però comença a haver-hi un aparador de xocolata aquí, un altre aparador. Tu no volies xocolata, nen, però pues l'Instagram el que et fa és... Blup, hola, blup, ei, no? Estem una sí. mica o no?
3: No.
7: Bueno, el que vols dir tu és que hi ha aquest factor morbositat de
2: ara.
7: Veure tota la intimitat dels altres i això té un factor tòxic, vull dir, perquè, ostres, la intimitat desapareix amb les xarxes socials i això genera problemes.
2: Clar.
7: No només amb relacions, sinó amb, vull dir, la de nens, quan, en l'època que nosaltres potser no la vam viure tant, però que, ostres, jo amb 12 anys veure que tots estan al cumpleaños, a mi no m'han convidat i veure una foto, això,
2: això...
7: la desgràcia el dia i les setmanes. Que...
2: És com la Rosalia, cumpleaños, també.
7: Que plora els cumpleaños.
2: No, que és aniversaris, però no és igual.
7: Sí, bueno.
2: Cumpleaños està bé, ja està. Si ho diu la Rosalia...
7: Ho diu la Rosalia.
2: Atenció, punt número 9. Les parelles que comparteixen activitats tenen una relació més estable. Això...
3: O no, eh? També s'ha de tenir un espai per cadascú, eh?
2: Una cosa és l'espai...
3: T'estic portant molt la contrària,
2: no,
3: avui.
2: No, però està bé. Una cosa és l'espai, que no té res a veure amb compartir activitats. És a dir... Tu pots tenir el teu espai, la teva...
3: No, però vull dir,
2: teu...
3: jo puc tenir les meves activitats, tu les teves. Bueno, si alguna coincideix, estarà bé, sí.
2: Però tu imagina't que amb la teva parella no tens res en comú.
3: És que ja no seria la meva parella, no?
2: Ja, el polos contrario se trae, no?, que diuen.
7: Què vols dir? Que si no teniu coses en comú no funciona la...
2: Això està dient que les parelles que comparteixen activitats... tenen una relació més estable.
7: Això, no sé dir-te, jo inclús et diria el contrari. Vull dir, a mi m'agrada tenir una relació en la que no tinguem res a veure, perquè jo tinc el meu espai per les meves coses, totes les altres, i ens unirem dintre de les indiferències. Però si hem de compartir... Si hem d'anar...
2: Vale.
7: És que no vull parlar de mi, però...
3: Sí.
2: És que jo sóc absolutament el contrari. O sigui, com més coses... hi hagi d'unió, millor.
7: Jo vull que m'enriqueixi...
2: Cuinar, dormir... feina fins i tot
7: sí, però els dos us agrada cuinar, vale, pues que cadascú cuina a sa manera. Dic, ojalà no t'agradi cuinar i a mi m'agradi cuinar, perquè així ho faig, així per tu serà com una...
2: Home.
7: Serà una unió,
2: sí.
7: De dir, ai, t'he fet aquí un ternasco,
2: si està...
7: i tu no els has fet el menges amb, i després tu em fas aquí el massatge, que no tinc ni idea de fer el massatge. Ai, quina complementació. Però si els dos volem fer el massatge, els dos volem jugar a fer un partit de... No, hi ha d'haver aquesta competència per una relació sana.
2: Es diu que si cuinar en parella és molt sa, molt saludable. Jo això ho he vist en molts puestos. Va, jo pelo les patates i tu peles...
7: Sí, tu l'estàs mandando, en primer lugar. I això no és bas a una relació. Ha de fluir. I és un costa molt fluir si no ets un bon xef que sàpiguis com portar un equip i una relació que no té aquest
2: títol. Jo soc molt bon pinxe.
7: És molt complicat.
2: Soc molt pinxe, no? Vaig fent, vaig recollint...
3: Tu peles patata.
2: Jo pelo i, a més, la patata també. Vale, alguna cosa a afegir?
6: Jo estic d'acord, però la qüestiono. O sigui, estic d'acord amb tu amb el que expliques, vale. Perquè és necessari completament sa que tinguis el teu espai a la vida.
7: Sí.
6: Passen molts avis, per exemple, que ajunten tant les seves vides que quan, per exemple, es mor un dels dos, l'altre, per exemple, quina vida social li queda?
2: La Gapornica que mor.
3: Sí.
6: Com que té la de l'altre, però no és la seva vida. O sigui, t'has de tenir la teva, la seva.
3: Això passa molt, sí. La gent que quedes amb algú i ve amb el nòvio o la nòvia sempre, que és en plan, bueno, tia, vull dir...
7: No cal
3: que sigui un... I ve, no sé, i ve tal... Doncs pues no ve, perquè no...
2: Però no passa res.
3: No passa res, està bé, però tampoc... Heu de ser un pack tota l'estona, saps?
7: A mi m'incomoda molt. Jo sé que aquestes persones de que... pues això, tens els grups d'amics, tens aquesta persona, però ajuntar, pel fet de juntar, i més, pues, hi ha persones que ho saben fer i els hi surt molt bé. Jo sóc més escoltant, pues, si tu i jo tenim uns plans que ens agrada fer, perquè hem de portar a la Marina aquí a jugar al padel, si amb ella anem a recollir flors i ens ho passem pipa. Hi ha plans que no funcionen.
2: Quin signe ets tu?
7: Aries.
2: Aries.
7: Sí.
2: I tu?
3: Leo.
2: Tu ets Leo, perquè alguna cosa passa aquí. Sou molt individualistes. Molt...
7: No, home, no.
2: Sí.
3: Això de treure els horòscops amb una psicòloga en lloc de parlar de com funciona la ment humana, tal dia. I tu quin signe ets, saps? O sigui, està fatal, tio.
7: Clar, no.
2: Mateu-me.
7: Sí.
2: Mateu-me, per favor. Tu quins signe ets?
7: Tu els diràs als pacients quins signe ets?
6: No, no.
7: Ah, vale, gràcies.
2: Però creus una mica amb això o no?
6: Zero, zero, no, vale, no, no.
7: Home, igual.
3: Home, vull dir, no. Estudiar 4 anys de carrera per dir... Jo crec que això és perquè... Mercurio retrógrado, eh?
2: Va, últim punt. Les ruptures són més comuns a l'estiu. Això és veritat?
6: Em quadra.
2: Sí?
6: Jo sé, per exemple, a mi em passa que a l'estiu la gent no ve a teràpia i és feliç. Baixa el nivell de sessions al volum, vull dir, a saco.
7: És que tenen el billet de molt pagat.
6: Sí, sí. I Nadal, sobretot, geners...
7: Clar.
3: Clar, quan, perquè no hi pensa, o sigui, no penses en res. Eh? L'estiu és viva la vida i al setembre és com hem de tornar...
7: Perquè ja tens el superplan programat amb la parella i dius, va, no anem al psicòleg, però com l'acabem, vamos. Lo que em vas fer quan entrar a l'apartament, lo que em vas fer aquell dia que te'n vas anar amb... I,
2: bueno, aquí diu que bàsicament és degut a que les parelles trenquin més a l'estiu pels canvis en la rutina i tenir més temps lliure, és a dir, clar, que has d'estar més amb la parella, llavors t'enfades.
7: I el calor, la calor.
2: Sí, la calor fa que et deixis a la parella, perquè descobreixes aquella pudoreta de sobaco. Home, dius, no l'aguanto més.
7: Tu veus un flan a la nevera, a l'hivern, que aguanta i el deixes allà a 40 graus, que és...
2: I fa fàstic.
7: Què dius? El flan vol tornar a ser un ou. Saps què et vull dir?
3: Aquesta metàfora sí que és bona, tio. Increïble. Fitxa'l pels vídeos, fitxa'l, eh? Perquè fa unes metàfores...
2: Bueno, ja estan els meus 10 punts.
3: Increïble recerca que has
2: molt
3: fet.
2: Sí, us ha agradat?
3: Sí, moltíssim. Sí.
2: Doncs ara anem a parlar dels teus punts, que també són molt extensos, a la secció Millennials. Som-hi! All
1: right. La Marina ho sap tot sobre l'edició Millennial.
3: Vale, doncs jo cada dia em preparo més les seccions.
2: Cada cop més?
3: Cada cop més.
2: Ah, però sí que has escrit.
3: He escrit, sí, he escrit tres.
2: Estic sorprès.
3: Però necessitaré una mica de que doncs, expliqueu, no?
2: Jo
3: evidències i coses. Aleshores, jo parlo... La meva, ja ni m'has presentat la secció ni res. És
2: com
3: l'edició Millennial. Millennial. Ah, ho ha dit
7: sí,
3: o no?
7: Ho dit.
3: Ah, ho ha dit, perdó. L'edició Millennial que bàsicament...
2: Bona parella, ja no ens escoltem.
3: Sí, és parlar de coses de la infància i adolescència, de, clar, nostres... quan no hi havia Instagram, no hi havia aquestes coses.
2: Que
3: llavors, que feliços érem, sí. Com deixàvem les relacions de petits i adolescents? Us recordeu, això?
2: Com deixàvem?
7: Teníeu relacions sí. De petits?
3: Home, de petits, vull dir, que sé, la preadolescència, l'adolescència... Yeah. Amb notetes.
2: Que a també... mi és que m'havien deixat quasi sempre.
3: Sí, tens un una mica de trauma d'això? Explica'ns.
2: No, el de les notetes... Jo recordo les notetes que fins i tot la professora va dir prou de notetes, perquè jo enviava notetes de...
7: Però notetes de...
2: Drama Queen.
3: Ai.
2: I llavors...
7: Però com les feies? Amb notetes de paper?
2: Amb paper i amb un boli, però és que a més feia la lletra tremolosa perquè no poguessin averiguar que era la meva.
3: Clar, i jo recordo un cop algú que li van deixar la noteta típica a la taula i no va veure la noteta durant tot. I clar, ja es pensava que encara eren nòvios i ja feia hores que no eren nòvios.
2: Clar. No, les meves notetes no eren per deixar, eren per començar.
7: Clar,
2: era el més trist.
7: Jo havia fet declaracions amb una noteta.
2: Exacte, això era el meu. Et vull veure el sortir cada... I clar, no... Jo allà, un dia plujós, sol, vale, amb un ram de flors que s'anava pensint...
3: M'encanta com li poses fantasia.
2: Amb una gabardina...
3: Tu ja, la vostra generació ja va començar a lligar per Instagram, no?
6: Sí, clar, jo tenia mòbils a segon d'ESO. Va ser dels primers anys de mòbils que... O sigui, jo recordo la meva vida així. Notetes així, més de chismorreo... Ai, no sé qui m'ha dit, no sé què.
2: Clar.
6: Però recordo poc perquè ja vam començar a Insta.
2: És que no vau tenir ni Facebook vosaltres.
6: Messenger.
2: Sí?
6: Sí, és veritat, tenia Messenger abans.
3: Ai, per Messenger també et deixaves traient-te de l'estado.
6: És
3: però si ja no estava a l'estado, ja ho havíeu deixat.
2: Clar.
3: I potser tu no ho sabies, però ja ho veies i deies, ja està, ja no som nòvios.
2: Ja ha estado.
3: Sí, ja ha estado, molt bé, sí. I et porto una dada que tu no has buscat, i jo sí, perquè després es digui...
2: M'encanta.
3: De acuerdo con varios estudios, no me he molestat ni a traduir-ho.
2: No passa res.
3: El promedio para superar una ruptura se situa entre quan i quan, penseu?
2: Per superar una ruptura?
3: Sí.
2: Entre un any i dos.
3: Tant?
7: Depèn, eh? Depèn. Jo crec que el primer any, la primera relació que tens t'afecta molt més que quan ja portes ja unes quantes que dius, bueno, ja, a part que t'has crescut, ja tens uns anys de més, tens una experiència feta, però jo diria que quan és una relació curta, la primera pot durar entre 2 i 3 anys i ja més endavant un any. He arribat a escoltar 6 mesos, però clar...
2: Depèn, sí. Clar.
3: Doncs l'estudi aquest, que és un estudi seriós, publicat per la revista Journal of Positive Psychology, et
6: sí,
3: sona?
6: Sí,
3: Has vist quina recerca més bona que ha fet?
2: Escolta, molt bé.
3: Afirma que muchas personas pueden comenzar a sentirse mejor en unas 11 semanas, es decir, casi 3 meses después de una separación significativa. Això ho confirmem?
6: Sí, es parla més d'aquests processos de dol amb 6 mesos, és quan comences també a millorar. Que això és completament qüestionable perquè cadascú portarà la seva manera i com ben pugui, dols de relacions, dols d'amors, el que sigui. Ara sí que sí, jo també ho he escoltat de 6 mesos.
2: Però clar, també...

0: de amor, perquè era quan tenies un, com un disgust molt greu d'algú així, de, doncs una ruptura, tal i qual, algú et passava en el cor i podies palmar-la.
1: Sí, sí, hi ha gent que mor d'amor, sí, sí, total, el tirant lo blanc, no?
2: Home, clar. Sí, bueno, i quin títol també, eh?
1: No, però és cert que...
2: Gràcies, Goret, per riure-ho. Gràcies.
1: Què has dit?
0: És igual.
2: Que quin títol, sempre m'ha fascinat aquest títol.
1: Tirant lo blanc.
2: Sí.
0: Ah, ai, Gerard, tio. Aure, per què no deixes passar si veus que... Tio?
1: Bueno, el que estava dient, que sí que és cert, ara sí que parlo en primera persona, que tinc la sort de que no he, o sigui, no he tingut res greu a nivell salut, ni per sort mai m'han ingressat ni res. A
2: et
1: nivell...
2: Bé.
1: Gràcies.
2: Sí, sí.
1: Molta natació.
2: Ah, sí?
1: Sí.
2: És que m'han dit que em faci, em fa molta mandra.
1: Individual. No, no, és broma. Doncs, sí que és cert que a nivell emocional, amb qüestions de... Pues, amb una ruptura que he tingut, tot, he arribat a tindre a nivell físic algun canvi, com jo recordo, com dolor... No dolor de sentiment, sinó dolor muscular que dius, però com pot ser que això que sé que m'està afectant me faci mal al pit o per aquí? Llavors, jo crec que sí, que té tot el sentit de que hi hagi gent que pugui arribar a morir.
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè
0: sí.
1: És tot molt...
2: Bueno,
0: això
2: molt
0: passa,
2: exagerat.
0: Això passa, de que, no? que ho
3: somatitzes,
0: això, ho somatitzes
3: sí,
0: en el cos.
3: Sí. Això ho havia sentit d'algú per internet, no ho he contrastat, o sigui, no ho he buscat, per tant no tinc ni
0: va,
3: idea.
0: Aquí no contrastem res.
2: Aquí,
0: però,
2: pots dir, vale. Això no és el som meva.
3: Sí, sí, sí, o sigui, igual que somatitzes l'ansietat,
1: oi?
3: Que et diuen tens pressió al pit, tens taquicàrdies, m'imagino que amb un susto gros deu poder passar.
1: Sí.
2: Bueno, hi ha gent que ha estat tota una vida, això ha passat, amb gent gran sí, que tenen 80 pico, 90, mor un i al cap de poc mor l'altre. Això sí que és bastant comú. Amb parelles
1: sí.
2: Que porten tota la vida junts.
1: Sí, sí, sí.
2: Sí, sí,
3: sí,
2: això,
3: sí, sí, això passa. Sí.
0: Perquè l'home no sap fer
2: un ou
0: ferrat i mor de gana, exacte. I bueno, ja està, parlant de ruptures, una cosa que també m'he apuntat aquí, que no té res a veure amb,
2: bueno, però m'agrada
0: això, que és les fases de la ruptura, que és una mica les fases del dol, entenc, no? La negació, la tristesa, la ira, l'acceptació, i diu, i finalment el reajuste a una nova realitat.
2: Que és el
0: clar,
2: solter.
0: Això, quan ets adolescent i tal, entenem que passa, o sigui, passa molt més ràpid que quan ets adult, o no?
3: Depèn de com has viscut la relació, de quin moment de la vida et trobes, de com ho processes, de com ho has deixat.
2: Ja. Pots ser adolescent i dir me la suda todo, o sigui, no crec que sigui tant l'edat, sinó el tipus de relació que has tingut. Mm-hmm. Si has estat molt enganxat, si t'han deixat de sorpresa i tu no t'ho esperaves... Sí,
0: ja, però és veritat això, que les primeres relacions sí que et marquen molt, sí. Però després quan les mires amb, no? Amb
1: i depèn de la persona, jo tinc un record quan feia el monitor de lleure, hi havia un nen d'uns 7-8 anys, sí. Molt petit, plora, o sigui, el dia de la disc, l'últim dia que es va declarar la noia, no va ser com correspost.
0: Ai.
1: Ho va passar tan malament, semblava un home de 45 anys, vull dir, tothom flipant, un això passa, no? Fins i tot, bueno, depèn de això, de la persona, pues et pot afectar molt o menys, però jo recordo com, però dic, aquest nen, dic, però que heavy, vull dir, i me'l creia, dic, és que ho està passant fatal, vull dir, saps? S'havia construït un...
0: Ja, sí que és veritat, que clar, et marquen més les relacions,
1: sí, sí.
0: Les primeres, no?
1: Sí. I jo sempre he dit, perquè diu, clar, a quina edat t'enamores? Dius, bueno, és que quan ets més gran t'enamores... Jo dic, quan t'enamores als 6 anys, dius, bueno, ets un crio. En el meu cas, jo, va ser un dels moments que m'ha marcat, i quan haig de parlar de amb qui has estat, dic, no, perdona, jo, als meus 6 anys, vaig estar 5 anys enamorat d'aquesta noia, i això m'ha marcat de per vida. Vull dir, va ser un amor que el vaig donar amb una intensitat que potser, escolta'm,
0: en sèrio, te'n recordes d'aquest amor?
1: Sí, sí, sí. Jo des de petit, des de segon de primària, que vaig aprendre el que era estar enamorat plenament d'algú. Sí, sí, sí. I no m'ha canviat, perquè a la llarga sempre em diuen, no, és que ets petit. I ara que ja he crescut, dic, no, és que ho defensaré. El que vaig viure en aquell moment donat era una cosa tan intensa com el que puc tornar a viure ara als 30 anys.
2: O al revés, és una putada perquè no ho has tornat a viure i dius, vull sentir allò que sentia quan tenia aquella edat.
1: La vida té molts sentiments, té molts camins, té coses noves per oferir.
0: Increïble.
2: Molt bé, estàs?
0: Sí.
2: Doncs anem al Walter i
1: sí.
2: Mentrestant et demanem, Marina, si pots pujar a obrir el nostre...
0: Bona part a mi, no?
2: Bueno,
0: estàs veient, no? El
2: sí,
0: que està passant?
2: És un mansplaining absolut. Doncs vinga, som-hi!

0: El Walter ho sap tot sobre el calaix desastre.
1: Molt bé, Walter, doncs... que jo estic molt encuriosit amb el que vols comentar perquè... No sé si està molt inspirat en un amic, en vivència pròpia...
2: Estic jo he vist les coses molt a pell. A partir d'aquí, que cadascú interpreti el que vulgui. Bé, la meva secció d'avui és teràpia terapèutica. Llavors, avui la meva secció l'he canviat una miqueta i llavors, aprofitant que està...
1: La mare aquí, una psicòloga,
2: sí, una psicòloga professional. Doncs va encarar unes preguntes tornant al tema del que parlem de ser deixat o deixar-ho, jo defenso que sí que és cert que deixar-ho és una cosa més fàcil, estic més... No a favor, perquè no està a favor o en contra, és simplement que doncs, he descobert dintre les, això sí que ho diré, les meves vivències, he sigut tant deixat com també ho he deixat i penso que ho vius d'una forma diferent. Clar, tu quan et deixen... quan et deixen la relació, que està mal dit, que això un psicòleg m'ho va dir, tu no t'estan deixant,
1: tu, sinó la relació,
2: no, tu deixes la relació, tu ningú et deixa, ningú t'està, ningú ha sigut, saps? Llavors, quan tu deixes, quan et deixen la relació, tens aquesta cosa de que no t'entrava al cap, i trenca els esquemes, i llavors es creuen els cables, i has de tindre, jo crec, que un dol més d'acceptar que això s'ha acabat, i un cop ja acceptis que no tornaràs amb aquesta persona, el dol de, vale, ara vaig a fer la meva vida. En canvi, quan tu ho deixes, és més fàcil perquè tu ja portes un temps dels quals ja estàs meditant, suposa que mentre estàs amb aquesta parella i dius, vale, això algun dia arribarà, això potser no m'estarà o no encaixem, no fa falta que sigui mal rotllo, pot ser, mira, és que jo crec que saps, aquesta persona és tan simpàtica que tengo ahí, però és que no li trobo de cap.
1: Ha hagut de fer teràpia,
3: sí,
1: eh?
3: Sí, però, i t'està dient que sí a tot, eh? O sigui que de moment va bé, eh?
4: Sí, va bé, va bé.
2: I aleshores també vull defensar que el fet de deixar algú, jo sempre havia pensat, dic, ostres, és que deixar algú és tan fàcil, és tirar la tovallola.
3: Ai, no,
2: i dic,
3: no,
2: defensa...
3: No,
2: espera un moment. Dic, no, depèn de com. Vull dir, si tu a la primera de canvi tu deixes algú i dius, ai, mira, jo, el cop que em van deixar em va fer molt ràbia, vaig pensar, és que jolines, vull dir, és que no hem tingut pràcticament cap discussió ni res i a la mínima que ha passat alguna cosa ja han deixat la relació. Dic, per mi això és tirar la tovallola. I aleshores... jo he viscut lo contrari i he après del mal que vaig tenir en aquell moment donat i dic, no tirar la tovallola, no la tiraré ara, tampoc la tiraré, però al final l'has de tirar, i llavors no tires la tovallola, treus el somier i punx, i aleshores
1: però estic entenent bé la metàfora, és a dir, un polvo ho arregla tot.
3: Aquesta...
1: És això?
3: No.
2: Ah. Tu estàs molt fora de puesto, Gerard.
1: No. Era això? Treu el somier?
2: No, el somier... clar, la tovallola... Ah, no, la tovallola és de la dutxa. No, treus la placa de la dutxa. És igual, deixem-nos de metàfores.
1: Vale.
2: Aleshores, penso que deixar-ho, pues, si ho fas de forma amb la persistència i la força de voluntat que abans parlàvem, de dir, bueno, va, ja que m'he centrat i he cregut en això, és molt important. És com quan segueixes algú a Instagram, si jo ara et segueixo a tu i dic, bueno, me la seguiré perquè ens hem cregut bé, tal, i al cap de dos mesos et deixo de seguir, això no es pot fer.
3: Això a tu et fa molt de mal, eh? Ja ho has tret en
1: diverses vegades. Vàries vegades has parlat de com et deixo de seguir.
2: Si tu creus en algú...
3: Fa més mal que una ruptura,
2: sí,
3: que et deixin de seguir a Instagram.
2: És que jo m'ho penso dos cops abans de seguir algú, que no em costa gens, però si ho faig,
1: ja està.
2: Per tota la vida.
1: Gràcies.
2: M'has fet molt de mal perquè et deixi de seguir. Com el puc silenciar i no t'entraràs, perquè tampoc et vull fer mal si et silencio.
1: Clar.
2: Tinc el 85% dels meus...
3: Silenciar.
2: Si no veig els meus més íntims i jo no miro stories ja, perquè és que és un fotiment ahir d'històries que dius, escolta, jo no tinc la capacitat de poder veure això perquè és que ja m'avorreix.
1: Vale.
2: Bueno, total, que aquí està la pregunta, no?
1: Ara.
3: A veure, ara
1: això
3: ve, ara
1: el preàmbul.
3: Sí.
2: Clar, estem parlant de deixar-ho, no? Vale.
3: Sí.
2: Clar,
3: fins aquí.
2: Quan ho deixes, amb una relació... clar, com es gestiona el... com es gestiona el fet de que... quina és la solució màgica perquè amb aquesta persona és positiu veure-la, és positiu el distanciament, és positiu que et vegis amb els teus exes. Fins a quin punt això és sa o no és sa? Com ens donaries aquesta pisteta?
4: Vale. Ai, que interessant, que guai. A veure, solució màgica no hi ha.
2: Vale, ja,
4: és mentida. Quan us diguin solució màgica,
2: sí, no.
4: Falso. Veure't o no veure't, o distanciar-te o no distanciar-te. Mm. Jo penso, per lo que he vist, que una mica d'estensament sí que ha d'haver, perquè al final aquesta relació l'has de trencar. O sigui, l'has trencada? Doncs pues t'has de separar. Perquè ha d'haver-hi aquesta també separació física, de dir, vale, pues començo jo les meves coses i segueixes tu amb les teves. Ara bé, el tema de veure't o no veure't després, depèn. Si és una relació toxiquíssima, evidentment que no, contacte zero i ciao, pescao, o sigui, mai més.
2: Sí, oi?
4: Ara, si, pues, el que explicava, en primera relació que has estat superbé, tal, per què no t'hi has de poder portar bé? Mentre tu sàpigues on està el límit i l'altra persona també...
2: T'ha passat que en consultes, suposo que tens un gran ventall d'això...
1: D'individus que van a consulta.
2: T'ha passat que amb aquesta problemàtica, o no problemàtica, de que amb un ex pues, puguis tenir una molt bona relació, que dius, ai, és que som molt amics, és que ens veiem molt... Que inclús, portant aquesta modus vivendus amb aquest ex... diguis, bueno, i a més estic amb l'altre i tal, i que puguis inclús portar una doble vida sense ser conscient, saps? Dius, home, faig el que vull amb aquest, amb l'altre, som amics, tal, que qual, i això es pugui, saps, generar...
1: Deixa'm traduir-ho bé, això, és a dir, un ex que, però que segueixes tenint coses...
3: No,
2: sí, no sexuals.
3: No, que et segueixes veient amb el teu ex, o la teva ex...
2: Sí...
3: i estàs amb una altra parella a la vegada, però
1: això no passa res, eh?
3: Jo inclús conec gent que queden... amb les noves parelles, que això ja és estrany, eh? Vull dir,
1: això ja
3: cadascú...
1: també seria teràpia per una altra banda.
2: Queden amb les noves parelles, dels nous...
3: O sigui, imagina que tu i jo estem junts, sí. Ho deixem i llavors ens fem amics, jo i la meva nova parella i tu i la teva nova parella.
2: Ah, vale.
3: Això què? Bueno, si es fa de manera sana, clar, tot
2: si
3: està
2: es
3: bé, no?
2: Sí.
4: Jo crec que és depenent de la intenció. O sigui, tu amb el teu ex t'hi pots portar bé, partint que és una relació sana i que és bona i tal, sempre serà millor portar-t'hi bé, perquè al final és una persona que t'ha estimat molt, doncs pues que guai, ojalà.
2: Sí.
4: Ara, o sigui, quina intenció tens amb aquesta interacció?
2: Clar.
4: Perquè si encara hi ha un algo...
2: Sí.
3: Està fent parella real.
1: Aquesta és la pregunta. Encara hi ha un algo?
2: Clar.
1: No, ho pregunto de veritat. Encara hi ha un algo o no?
2: Amb aquesta parella?
1: Amb aquest text.
3: Però ja arriba, perquè ara de cop...
1: No, perquè
3: de cop s'ha fet el Sálvame, això.
1: Anem ja a la raïs del problema.
2: No, jo estic fent diverses preguntes.
3: Que no està fent teràpia per ell, és una cosa general.
2: És en general, sí. Però, sincerament, no estava parlant de mi, encara que ho sembli.
1: Vale.
2: He viscut coses, ja he dit que he viscut ruptures en un lloc i l'altre, no? Adreçar la pregunta per tu.
3: Com és una entrevista del Walter.
2: Anem justos de temps, acabem.
3: Sí, no,
2: sí. Sí, em quedaria hores.
1: No, anem justos, però no passa res. Tira.
2: Sí, clar, al final el tema... Va, posarem tema de xarxes socials amb una ruptura, no?
1: Aquí, això és important.
2: Què fem? Què ens assessores? Jo he tirat molt sempre de, mira, a la mínima que algo me fa mal... No fer-li mal a l'altre, perquè pot ser, però treure-ho. És a dir, escolta'm, si jo me n'entero ara que estic fent el meu camí, jo si estigués fent el meu camí, tu no, i em vull recuperar com a persona, doncs dic, a veure, jo si haig de veure el que tu fas, és a dir, que jo estigui al teu grup de família, o que jo estigui mirant els teus stories, o el que tu fas, prefereixo no veure-ho perquè dic... És que hi haurà algú que veuri i vegi i digui... Ai, que bé!
5: Set de ràdio. Són les 9.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siéntela.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Otro éxito.
1: Que no pare la música. It's gonna be
0: alright. Esta es la radio, la radio que te mueve.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música suena en color.
1: Otro éxito.
2: Todo lo que soy es lo que ahora.
3: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
4: Escolta, set de ràdio.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: A veure, tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llençar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat Otro éxito.
2: Con la mano levantada.
3: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Con la mano levantada.
2: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.
2: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siente.